Recordant la època dorada del mes d'octubre i el 31, la noche dorada, los